Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

dies estrès, empedrats i molls de fanals groguencs d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

els pardals, que tot segueix igual. Que quan recordis el meu nom, una part de tu vibri a tot drap, que cantin els pardals. Que quan recordis el meu nom, no et faci mal.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència.

0: puede llorar.
1: Radio Castell. Centres.4 de sa freqüència modular.

quadrats i molls de fanals groguents d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Encara que faci bon temps, aquí tenim una tormenta. Tormenta radiofònica.

0: Los animales llevan millones de años desarrollando sofisticados rituales.
1: Bueno, si la cosa segueix així, no sé què passarà, perquè jo tenia posat, anunciat a Eugenia León, qui mos cantava La gota fria, però en realitat la veu ha sortit d'na Maria Dolores Pradera, cosa que no entenc perquè no la tenc a la llista. I, en fi, no sé què els hi tenc a dir. Abans, si seguim...
2: De ventas.
1: Si seguim amb aquest recital d'anar Eugenia León i seues companyeres de... No, va. Ara sembla que sí, que surt Capullito de Alelí. Una maravillosa capacidad de Eugenia León para adaptarse a cada estilo sin perder jamás su esencia. Capullito de Alelí es una joya de la música popular latinoamericana y en esta versión la sensibilidad de Eugenia se une a la frescura y personalidad de nada menos que Julieta Venegas.

Ara sí que ja no sé què tinc que fer. Ara sí que ja estic rebentat. Intentaré posar un poc de música amb un CD i mentrestant miraré d'arranjar aquesta història.

aquest cap de setmana, Silla del Rei ha estat l'escenari privilegiat d'un seguit de propostes escèniques englobades dintre de les atractives i variades activitats gratuïtes que Hauser i White ofereixen cada temporada en el públic menorquí, baix el títol Performance, en diàleg amb les escultures exteriors. Les quatre obres escollides per l'ocasió formen part de l'exposició que porta per nom Direccionales, comissariada col·lectivament pels artistes visuals Rashid Johnson, Firelei Baez, Charles Gaines i Cristina Iglesias. Ha estat precisament aquest artista qui s'ha encarregat de seleccionar les escultures exteriors que estaven ubicades per diversos espais de Silla per portar a terme les performances com si hagués estat programada a posta. Una pluja, suau però insistent, ens ha acompanyat durant una bona part de la primera de les quatre intervencions programades pel cap de setmana.

Acabada l'actuació, d'en Taltavull és el torn d'en Pep Pasqual, que tot bufant un cor marí mos condueix fins a l'escultura de la Cristina Iglesias. Litoral, lunar, meteorite, cuarto, inspirada en la relació entre la mar i la terra. El músic, compositor i inventor d'instruments, Pepino Pasqual, fent ús d'una varietat d'objectes quotidians, com paelles, tubs de diferents guixos, gruixos i llargades, una serra fregada amb un arquet i també tocant un clarinet baix, transformar amb la màgia i la poesia el seu univers musical entorn de l'escultura. Al final, entren en escena els altres tres artistes i entonen plegats la melodia que concluirà aquesta performance. Els somriures omplen l'audiència i agraïm a Mar Rescalvo, directora de la galeria, que cuida cada detall amb passió. Aquesta estona de bellesa poètica que ens enduim dins el cor.

Novedat editorial, presentació del llibre El viatge a Arcoiris, per a les famílies amb fills LGTBI. Divendres dia 29, la parròquia de Sant Antoni Maria Claret de Ciutadella acollirà la presentació del llibre El viaje arcoiris del jesuïta i teòleg Josep Baquer i Marisol Ortiz, membre de l'equip de la diversitat sexual i de gènere de les comunitats de vida cristiana a Espanya. Organitza l'acte El Sembla Veu Menorca en el marc del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. El llibre fa un acompanyament especialment per familiars que viuen processos d'acceptació i integració de la diversitat sexual i de gènere.

La Coral Clau de Sol amb els antics alumnes de Don Bosco també van actuar dissabte en el temple Santa Maria Auxiliadora de Ciutadella amb el seu concert anual que fan. Ocapi Saura III del lloc de Son Saura i Jacqueline Allés de les Arenes de Dalt són els campions absoluts dels 25-35 concurs morfològic de cavalls de pura raça menorquina que va finalitzar ahir a Mercadal en el marc de la Menorca Horse Week, la renovada fira equestre que impulsa l'Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina.

0: Hello, bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni.
0: Hola, tia, com va?
1: Va bé, i vosaltres?
0: També.
1: També, sí, no.
0: M'aclarim. Un poc les coses embuades que teníem avui de matí.
1: Sí, estava un poc, eh?
0: Ah, sí. Són coses rares de la tècnica aquesta, que no...
1: Que no saps de prou on ve.
0: Sí, o no sé fer prou, o jo què sé.
1: No, això no ho crec. Que no ho sàpis fer, no ho crec. I no, molt bon matí, Toni, de música i la novel·la, que no sé quan arribarà a acabar.
0: Ara tenim aquest pobre home.
1: Sí, mesquí. Sense haver fet res i ho pagarà tot, mesquí.
0: Ara fins que no trobin el negre, que...
1: El negre, dichós, hauria de ser blanc, a lo millor el veuríem més. Ai, Déu meu, bé, va. Era,
0: jo no sé, no sé si és que és negre o li diuen el negro.
1: Sí, sí que és bé. Jo també ara ho he dit i tampoc no ho sé.
0: Crec que no ho he dit mai, no que fos negre, de bé.
1: No, i nosaltres no l'hem vist tampoc, així que no ho sabem. Era, tot molt bé, Toni. Això que deies de... que vam fer a Mercadal.
0: Sí.
1: Nosaltres ho vam veure dissabte per la tele, que guapo que va ser.
0: Ho diuen.
1: No. Oh, és que ells aquests, és que sembla impossible que els hi facin fer el que fan, eh? Hi havia un que vam veure un home sense dos cavalls agafat i li feia fer tot el que volia. Vaig una cosa, un dia com enmig una caseta o un panteó, una cosa enmig de la plaça, i aquell home esmagava i ves que el cavall anava a cercar-lo. Bueno, una preciositat va ser.
0: Ho entrenen molt i els cavalls
1: sí.
0: són bons, els cavalls.
1: Sí, ho són bons. I molt guapos, molt. Va ser una cosa guapa, guapa. Me va agradar molt veure'ls. I jo els cavalls veure'ls m'agrada molt. De fora no, però veure'ls
0: sí.
1: M'encanten.
0: Sí, els cavalls són guapos.
1: Sí. A més, que si no el coneixes, tampoc no t'hi pots trecar massa, perquè ell no te coneix.
0: Ja, ja.
1: Però voreus de xines, m'encanta voreus, són molt guapos. I no, tot molt bé, Toni. Tenim el temps un poc revuelto.
0: Sí, bueno, ara diuen que ja anarà per bé.
1: Ja és ben hora que hi vagi per... És ben hora.
0: Ara hauria de ploure un poc, ara, i no plou, també.
1: No ho tenim bé mai.
0: Mai.
1: Però bueno, el que no li tenim...
0: Ara vindran les calots, les sequies, ara tothom es queixarà de calor.
1: De calor, i que no hi haurà aigua, que diuen que l'aigua n'hi ha molt poca. Bueno, poca per segons què.
0: I molta gent hi ve, perquè fa por. Jo avui de matí no m'hi havia trobat mai, però m'he trobat el moment que sortien els camions
1: del barco. Sí.
0: I he estat una hora per passar el cos nou allà.
1: Ho crec. I ahir, dissabte, hi havia dos cruceros d'aquests.
0: Ai.
1: I amor estava, però jo dic a Toni, però ja hi ha tanta gent i llavors vam veure que hi havia dos barcos.
0: Sí, és per això.
1: I doncs, jo estava ple també, no pots anar al món. Res. Allà on s'està més bé, per jo, és a casita.
0: I per la carretera no li vull dir.
1: Idò, ho crec.
0: Que hi ha.
1: Sí, sí. I no ha començat res encara, així que...
0: Per pagar no sé. La meitat estan amb obres, fins a l'O.
1: Sí que és raro. No en fan mai d'obres. No en fan d'obres.
0: Tot l'hivern no en fem més que discutir. Això ho hem de fer, es pont aquest sí, es pont aquest no. Ara, quan ja és resistiu, ara ets i rebé.
1: Idò.
0: Hem d'acabar.
1: Sí, sí, tot ho fan igual, Toni, tot. Però bueno, tampoc no hi podem fer res, fan el que volen i aguantar, res més. I de nou, molt bé, Toni. Li diré un beso a Toni, un saludo per tothom que escolta, i un beso per vosaltres, i fins divendres, si Déu vol.
0: Moltes gràcies, tia, igualment.
1: Vinga, un beso, Toni, adéu.
0: Sa tia t'hi va. I na Toni, qui també mos escolta.
2: Besa-me.
0: Bon dia.
2: Bon dia, Toni. Bon matí,
0: Juana.
2: Bon matí.
0: Trobes que sí?
2: No, digues un moment, aquí estava cascat.
0: I tant cascat.
2: Ja estava pel carrer, ja t'escoltava pel carrer, i dic, ui, havia estat cascat. Però no, s'ha acabat bé, s'ha acabat bé. S'ha novel·la molt guapa, molt... Oi, que és el nom d'esquí. És xulo, eh? Jo això envoltada, bestiat, xau. Oh. I bueno, tot. I el que dic a tia, de... I de tres que vam veure un de Mercadal, que guapo.
0: Sí, eh?
2: Jo ho vaig veure dins a les 10, perquè veig un altre programa que m'agrada, però ahir matí a les 7 ho vam tornar a donar, i ho vaig poder veure tot. El diumenge de matí ho repeteixen.
0: Ho repeteixen.
2: Sí, sí, diumenge a les 7 ja tornava a veure. I mira que ho volen, ja m'acabaven de començar, no? Que així ho volia tot. Va ser molt guapo, molt guapo. Sí. Però jo quan m'agrada a siesta, bé com canten el dissabte, parla molt, m'agrada molt. I com ara només tinc una tele perquè s'ha de ser espanyat, dic no, morena. Perquè sé qui m'interessa.
0: Quan tens dues teles posades en marxa, totes dues?
2: Sí, jo ja tenc, ara se m'ha espanyat, se grossa m'ha espanyat. Ja sí, m'anarà a comprar una. Aquesta grossa té 27 anys i s'ha espanyat. I és que vull de petitó, no?
0: Bon.
2: Ja, m'anarà a comprar una. Sí. Dic, aquesta setmana me'l comprarà. Jo veig dues a vegades, pel ràdio, ho faig tot. Veig que seria que passa pel carrer, veig tot. Veig que tinc moltes galants, ja.
0: No, no, veig, així estàs.
2: I avui estic fatal en Salesia. Oh, no. Estic un pot de sort demà de veure-lo, avui no li toca. No puc caminar tant. Vale, no, posa la cançó com vulguis.
0: Gràcies, Juana.
2: Vale, un salut a tothom.
0: De part teva.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola, Nini. Bon.
1: Quin programa has fet avui de matí, eh? Oh, i això, la... raig de cançons d'aquells tiempos meus, que he xalat. Sí, mira, tenia una cançó que deia, avui li demanaré, justament me la poses. Lisboa Antigua.
0: Sí.
1: I doncs jo pensava demanar tela i tu l'has posada. Així és, ara posem-se que vulgui. Avui de matí
0: he sortit un poc, de... sortit un poc
1: sí, embolicat. Bé. Sí, però bueno, el programa està molt bo.
0: Jo feia quantes divendres, tornar-ho a repetir, perquè ho havia preparat i no m'ha sortit bé.
1: Des de l'ego, per jo està favorable, i tot, està molt bo.
0: Gràcies.
1: Bé, saludarem tothom, Toni. I la Manolita, m'agradaria sentir-la, si està bé, i si no, és una abraçada molt forta, Manolita.
0: Vale.
1: I bé, i que tothom estigui bé, Toni, per tu també una abraçada.
0: Gràcies, Nini, moltes.
1: Vale. I la setmana que ve.
0: Si Déu vol.
1: Adéu.
0: Adéu. La Nini Mercadal. No sé si sentit la cançó que de Ràdio Es Castell, que no decaiga. I bon dia.
2: Bon dia.
0: Hola. Ara
2: bon dia.
0: Ara és ell.
2: Com estem?
0: Mira, bé. Tu?
2: Escoltant la ràdio també aquí. Avorris com un ostre, però bé. La ràdio, sort de la ràdio, perquè si no, oh, Déu meu.
0: Tu hauries de fer con Juana Plaza. Aquí té dues teles.
2: Ah, i nosaltres som tres persones a casa meva i tenim quatre teles.
0: I doncs poseu-les totes quatre en marxa i també n'és una estona cada un.
2: I
0: si no t'enteraràs de res.
2: Ai, farta que estic de tot, de tele, de fer sopa de letra, de fer llegir, jo que sé, faig de tot un poc. I ja tenia ganes d'així canviar un poquet, a fer una volteta per aquí dins, avant, descaminador, i això és el que faig, perquè no puc fer res més.
0: Bueno.
2: I de tort, m'on anem, i ja veurem. I de molt bon dematí, Toni, un dematí molt polit, tot d'una semblava dir que ai, Déu meu, avui. Però bueno, s'ha aclarit, tot s'aclareix.
0: Sí.
2: He sentit la Nini, un besito molt fort per elles, i bueno, estic contenta de sentir-la sempre, de que sempre està al mateix toc. Està bé, gràcies a Déu.
0: Sí, sí, ella sí. Ella,
2: ella té sempre el mateix caràcter, és una preciositat de senyora. I bueno, saludarem a tothom, tothom, tothom. I fins di... avui estem a fins divendres, Déu vol.
0: Fins divendres.
2: Vale. Un besito per tothom, per vosaltres també.
0: Gràcies, vale? Manolita, un beso.
2: Pues un besito, adéu.
0: Adéu, guapa. Una Manolita.
3: Yo soy un hombre pobre.
0: Yo también.

0: Bon dia. Bon dia.
1: Bon dia. Bon dia, bon dia. Com estàs?
0: Hola, sí.
1: Hola, si m'agrada.
0: Alto i claro.
1: Ai, sí. Sí, perquè avui he tingut un conversament un poc. Menys mal que tu saps posar mà i mira, ho has arranjat.
0: No, he hagut de demanar ajuda perquè això no... No sé què passa, no, eh?
1: Ah,
0: hi ha coses que són misterioses.
1: Sí. Bé.
0: Per aquí ja ho deia, mesquina, i jo no me la crea.
1: Ah, no, no, però mira, té paciència, se desorna, perquè jo vull dir, mira, quines cançons, és el que poses al principi, que mostreus gent, no sé de on,
0: sí.
1: Perquè jo, Eugènia aquesta, jo no l'havia sentit una mare mai.
0: I doi tenia una zona ben guapa i no ho he pogut acabar.
1: I sí.
0: Ja ho faré dissabte, divendres.
1: Ah, ah.
0: Ho tornaré a fer.
1: A mi dissabte per venir també, eh? Això.
0: Bueno, sí, dilluns. I, i dimarts.
1: I dimecres.
0: No, que dijous me'n vaig d'excursió.
1: Ah, que bé. Te vas a l'excursió d'aquesta de... La gent jove?
0: Sí.
1: Així m'agrada. Però ho disputis tot i no deixis perdre res. Que sa vida són 4 dies.
0: Totes les deixades són perdudes, diuen.
1: No, i més que ara diu, aquesta setmana diuen que serà bona, així que aprofitela.
0: Aprofitarem.
1: Així m'agrada.
0: Si ho vol.
1: Bé, i he sentit de Margarita i nananini, Mercadal. Bé, s'ha estat telefonat.
0: Sí.
1: I t'anava a dir una cosa. Toni, estic ben fatuda, eh?
0: Per què?
1: Bueno, perquè ara que volia dir de sona i se me'n va. Se me'n va. Saps la joventut aquesta que
0: això, que volia... Això ho feim tots jo amb això dels noms. És que foc cada empasta. Si no hi ha manera, mira coses que sé de bueno, tenc que sebre. Sí. De dir, jo per què ets a dir cada dia? I dono. No m'ho sé.
1: Ah, menys mal. Perquè a vegades no puc anar i ho faig, però no te surt en aquell moment el nom. I després, que bé. Bé, tenc les amigues que també ho fan, eh? Sols veu que ets edat. Serà jove aquesta que tenim.
0: Sí, sí.
1: Cada dia estem més...
0: Bueno, mira, ja és el menys que mos pot passar.
1: Sí, no, amb això tens tota sort. Mentre tu puguis circular d'aquí d'allà...
0: Sí.
1: Molt, està molt primat.
0: Molt.
1: Molt, però. Massa gent.
0: Les carreteres també, no sé què passarà enguany.
1: Oh, sí.
0: Encara ja van plenes i encara no ha començat.
1: Oh, jo pas pena, perquè tinc el meu nec, hi va amb moto... I no m'ha anat un cribó.
0: Jo també tinc una Frida que va amb moto.
1: També va amb moto. I passes un penar. Vaig en van, quan arriben, bueno, quan arriben per no, eh? Amb però. Ell moltes vegades ve anar per carretera, agafes camí d'enquell, saps?
0: Sí.
1: I no hi ha tanta circulació. I bon.
0: Sí, de tot ja ho faran, això també, no ho sé.
1: Bé, jo li solen dir, no me diguis quan te'n vas a la moto i quan vas aquí allà, no m'ho diguis, no ho sembla. Perquè diu, ojos que no ve, que no sientes.
0: Sí.
1: I he pensat, sí que... Bueno, vinga, anarem començant a saludar el personal de la Nini. La Nini és bé, que sempre té el mateix toida. Jo, poques vegades... No sé, per ser d'edat que té. Jo escolt i em sembla que és de les que estan millor.
0: Bueno, ella clar, té els aixaques propis de l'edat.
1: Això mateix.
0: Ella caminar no pot caminar perquè té mal, però bueno, camina dins que seua, però no pot caminar pel carrer. I, clar, sola té un poc aturada, però ella...
1: No, canvia una cadireta de rodes...
0: Ella està bé. Ah, no hi vol anar en cadira de rodes, ella.
1: Doncs pues mira, jo al principi i ara, bona, perquè almenys me veig, surt, vaig un lloc a l'altre i no hi podia anar. I perquè vas amb una cadira de rodes, si avui vas pel carrer i en trobes un sis altre també, cadira de rodes, en taca-taques.
0: Sí, sí.
1: Ara mos hauran de fer un carril per nosaltres. Com el carril bici, hauran de fer un carril per nosaltres. Perquè crec que n'hi ha molts, i moltes cadires de rodes, i és molt pràctic.
0: I de punyeteros patins també hi ha molts.
1: Ah, bé, això hi sobren, eh? Que no tenen seny.
0: No.
1: I passen i bueno, res. Però ni mi, diguis.
0: No, que hi haurà més d'un disgust amb els patins aquests.
1: Sí. Bé, hi havia gust. Que... I jo li diré a Nini que s'animi i una cadireta de rodes. Que no sigui molt grossa i que se'n vagi. Jo m'ha de veure a la plaça...
0: No, i si la té?
1: Ah, la té?
0: Sí.
1: Però no vol sortir?
0: No.
1: I doncs jo l'anaré a cercar un dia. No. I sortirem totes dues.
0: Totes dues voleu anar a la plaça a fer una estona.
1: A veure qui diu més marxa. Bona, Toni.
0: Ara m'arrenyarà, perquè jo no sé si ho podia dir.
1: Ah, si podies dir que tenies... Bé, en el cap de sona, mira, jo tenc un taca-taca, tenc un taca-taca i se t'havia de fer rodes. Ara veurem quina cosa més. Ei, que l'armaré un patin, eh? Que te veïn allò, saps que t'enganxen els peus?
0: Tornaria molt bé, perquè allà la clota es posaries allà i sense entremeter aniries a Sant Francesc.
1: Sí, a Sant Francesc.
0: La mateixa embalada, pujaries a la costeta aquella i arribaries a Sant Francesc.
1: Jo me sembla que arribaria a la màfia en la costa aquella. Jo veig, a vegades n'he vist l'hòstia de ballen, eh? I penso, oi, que se nota que són joves. Perquè van, i això que marca 20, eh? I són patinetes. Però és la llontela i val. I ja veurem què passa. Bueno, guapo.
0: Bueno.
1: La poses. Sé que sóc el que dormi a la gana. Divendres me vas posar, que jo m'agrada. I perquè jo te vaig dir mamorro, però no te vaig dir cap cançó.
0: Ja.
1: I sé que me vas posar, sé que jo, una de les que m'agraden. I així que avui te deixaré triar tu.
0: Jo per avui en tenia una altra, però no ho podré posar perquè ja veus que he tingut pegues i no he pogut fer el que tenia jo preparat.
1: Ai,
0: és a dir que
1: i fa ràbia.
0: Ho faré el divendres.
1: Ja està. He quedat de ràbia que arribes i quan arribes tot estarà en cop rombro.
0: Sí, perquè després és que no saps com ho has de fer.
1: Ei, no hi encara. Tu la sona, però...
0: No és culpa de ningú, no, eh? És culpa meva, segurament.
1: No,
0: però...
1: no, ni culpa teva tampoc, simplement que... que se mira una cosa rara. I escolta, i la Nini, que la tenim malalta...
0: La Nini, ara veurem, ella té vèrtigo i té... Vèrtigo, no sé. Les cervicals li fa molt de mal, les cervicals. No pot estar gaire estona.
1: Sí.
0: No sé si vindrà demà.
1: Aquesta també la podrem posar dins la bossa.
0: No. Nini... Demà te volem escoltar. Demà te volem sentir.
1: Hombre, jo també la vull sentir.
0: Te prens un Hello Catil d'aquests o el que sigui, antes, i vine.
1: Ella s'ha de prendre un Hello Catil, un whisky i cap a la ràdio.
0: Sí.
1: I cobris també per un poquet més pres, perquè tothom vol rellar amb ella, i només un pato més, tres, quatre, com un, i ja, bueno... Tinc que veure a la ràdio perquè tinc que... Bé, ja ho sabem, que ha dut les seves coses. I nosaltres voldríem... Nosaltres som un poc egoistes, però bueno, què li hem de fer?
0: Bé, que no llegi tanta cosa, no es cansarà tant i vos escoltarà
1: sí.
0: Més.
1: Això mateix, que se posi un corset d'aquest que li posi l'esquena ben recta, o que s'endugui, mentre ell fa ràdio, un d'aquests qui dona massatges, i que li doni massatges mentre fa ràdio.
0: També.
1: I estarà encantada de la vida. Vinga, Nini, animet.
0: Ali, Nini, ja ho saps, amarga.
1: un beso a voi.
0: Anima.
1: Jo vull personar a la ràdio. Vinga, Toni, una abraçada molt forta i molt de saludos a tots els que ens escolten, que s'adorin per saludar-se. Vale. Si arregmeix, et diré.
0: Moltes gràcies, Marga.
1: Adéu, guapo.
0: Adéu.

0: Bom dia.
1: Bom dia, Antonio.
0: Olá, Toni, com
1: moltes va? Gràcies a la cançó, divendres, que m'ho vas posar, va ser preciosa. No l'havia sentit mai, Antonio. Guapa, guapa.
0: Estic content, no me'n record quin
1: moltes
0: era.
1: Moltes gràcies. Bueno. Jo tampoc, perquè no sé què li diuen, però va ser molt guapa. Us va agradar molt. Moltes gràcies, eh?
0: Beníssim.
1: Un bon matí i he sentit la Marga, està ben animada.
0: Marga, sí.
1: Sí, Marga... jo la vaig trobar un dia que Sofia me va anar fins a la Valeta, perquè jo no soc gaire, com que aquell que diu quasi mai, i me vaig veure davant de Can Fèlix i ella va passar i va ratllant jo. Dic, jo te sent molt per la ràdio. Ella és molt animada. Bé, va, saluts a tothom.
0: Moltes gràcies.
1: A saluts a que truquis. Amb el Rafael, la Lucrècia, la Tia Tiva, les Blai, la Marga, i tothom que mos escolta. La teva família també, la Mari i en Pito també, sempre me'n recorden. Oh, fa d'anys que te conec. Oh, tot passa, eh?
0: Tot passa. Sí, estem.
1: Sí, avui fa bon dia, almenys.
0: Ahir, sí. Era hora que fes solet.
1: Sí, bé, va, idò, recordo-vos d'en Miquel, Antonio.
0: Una abraçada.
1: Gràcies, eh? Va bé.
0: Adéu. Adéu.

0: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Manu.
0: Bon dia, senyora.
1: Bon dia, senyoret.
0: Com està, ja. Lucrecia? Dormir.
1: Hola, jo, Pons. Està. I ja és molt, que diuen,
0: Que vas anar a passejar l'altre dia, me diuen?
1: Vaig anar a passejar, a veure. Quan vaig a passejar?
0: A veure la mà?
1: A veure la mà.
0: Sí, m'agrada.
1: A veure la mà. Vaig anar a Punta Prima, imagina-ho.
0: Guapo.
1: Ara. Vaig anar a Punta Prima, imagina-ho, diumenge. I sí, vaig veure. Però hi havia fe, hi havia bastant de mal temps. Hola.
0: Sí.
1: Sí, però bueno. Bé, van anar a fer una estona, mira. I vaig anar a despedir-me, bueno, despedir-me jo, no, Jo, en Joan, vull dir que se seria el que hi de vecins, ahir vam fer la despedida, i no, havia, no tenia idea d'anar-hi, però jo, i si van a fer la despedida, anarem a fer una estona, ja ho veurem.
0: No sé de qui me ratlles.
1: Que ahir també vaig anar a dinar, sap, en Punta Prima. I després,
0: sí.
1: Els Fosquets feien la despedida de Club de Jubilats, que si un menys cada 15 dies fan un ball.
0: Club de Jubilats, sí.
1: I no tenia prou ganes d'anar-hi. I van estar sense llum, es va apagar i va encendre i va ser... I al final... Diu, i per què? I diu, vale, hi anarem una estona. I, bueno, això és tot el que vaig fer, diguem.
0: Bé, molt bé.
1: I ara, mira, una altra setmana que ve, i ja veurem, a veure què passa.
0: Quin dia passa?
1: Sí, any empenyes,
0: Ara ho llegirem, això. Què mos diu avui?
1: Això, a veure què diuen. I doncs, tot bé, bueno, estic contenta de sentir la Manolita, també m'agrada de sentir en Antonio, en el 29, bé, jo en si m'agrada sentir tothom, perquè...
0: Bueno, si telefonen...
1: I doncs, si telefonen, penses...
0: Espera que estan bé.
1: Ara, també, ahir, és per ahir... que me vaig enterar que per què feies whatsapps, pegues whatsapps, no valen res. Me van dir, mira per on, era una altra cosa que me llevava, veus, que ho pogués escriure. Però, si no veig la lletra, tenia allà mateix. Però bueno.
0: Ara que voldries fer whatsapps, tu?
1: No, però em pensava que com que hi ha molta gent que feix que fan whatsapps o ara enviar un whatsapp, o ara li diré. I em pensava, bueno, perquè n'hi ha qui en fan molts. I és qüestió que quan vaig sentir, van un predi, que amb un senyor, un amic de Jaume, que ja era nada menys que de... per Amèrica, no sé si és del sud o del nord, bueno, i va venir perquè tenia ganes de veure en Jaume, perquè li passava, i clar, jo li vaig dir que en Jaume fa 2 anys, ja que no hi és, ja passa, diu, diu, és que perdí el telèfon, el número, i després, clar, I després, no sé què volia el nombre, dic, espera, ella m'ha predit que està aquí, és a prop, i va venir a emprendre. Diu, no, ara menys. Veus, i va ser quan li va explicar, diu, ara, diu, és que jo no sé com lo tengo. Diu, no, ara me puede llamar i no le costarà nada. Dic, no, i jo dic, i això? Diu, no, diu, el WhatsApp, no valen res. Deu ser una cosa que és barat, de totes maneres, per no valar res avui en dia.
0: Bueno, ho sap, diu, no val res, però ja val, perquè tu estàs pagant el mòbil. I tot hi entra.
1: Clar, però vull dir que hi ha poques coses avui en dia que diguis.
0: Bé, gratis no hi ha res, per descomptat. O paga un o pagues altre, però...
1: Sí, i ja, molt bé, donarem un salut, com sempre, a tots els que ens escolten, que si no els ho perden, i bueno, si és divendres, sí, bé.
0: Moltes gràcies, Lucre.
1: Sí. Vale, no.
0: Vinga.
1: Besitos per vosaltres.
0: Per tu també.
1: Vale, gràcies.
0: Bueno, Lucrecia.

Bueno, i ara llegirem l'article d'avui d'en Joan Barceló. Qui dia passa? Any de cireres, poc blat a ses eres. Diu el refrany que cada cop

Pel maig, pluja de Sant Bernat, pluja de Sant Bernadí, lleva pa i no dóna vi. El calendari arriba avui a Sant Pasqual Bailó, que protegeix els desmemoriats, qui són molts, i viuen tan confiats. Ratlla d'ahir diumenge, que també va ser l'Ascensió i el Dia Mundial de les Telecomunicacions. Dimecres dia 20 és Sant Boi, patró dels ganduls, i Sant Bernadí, coest dels publicistes i dels esparters. Si plou aquest dia, lleva pa i no dona vi. Divendres que ve, el calendari passa per Santa Rita, patrona especialitzada en causes impossibles, així com dels treballadors de la carn o el peix, encara que sigui congelat. El maig, els caragols a raig. Santa Rita protegeix les roses i les figues. Aquesta santa és la patrona dels qui treballen i distribueixen aquests productes en els mercats i floristeries. També és la patrona dels funcionaris de l'administració local, o sigui, de tots aquells que fan feina en els ajuntaments, que això dels impossibles ho tenen ben guanyat. Santa Rita també patronatge als fabricants de sobrassada. L'invoquen per provar un examen. S'han d'aclarir els planters com més aviat millor. Maig calent i plujós fa l'any ric i cavallerós. El maig és un mes molt cavaller, i així està representat i fa molt bé l'hortolà. Convindrà que ens posem a feina, com dos i dos fan quatre, per fer una bona verdesca. Sorta agraeix saigo, feix adob de planters amb nitrogenats i plantar obledes, síndries, colca, carabassa o carabassó, cogombres, apis, cebes i porros. Lucre pren nota de tot això. M'ho he sembrat tot en això. Recomanaríem igualment la sembra de bastanaga i ràbecs, que ja sabeu que sempre creixen per avall, com les persones que estan en decadència.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Toni, són la Marga.
0: Hola, Marga Amelià.
1: Com estàs? Mercadal. Bé, va millor.
0: Estic content.
1: He anat a caminar.
0: Sos bo.
1: I de pas he anat a veure un conco que tenc, que és molt gran, a la placeta aquí de vora Montetoro.
0: Molt bé.
1: Saludaré. I divendres vas venir, no?
0: Sí.
1: I això no hi va haver manera d'agafar la línia.
0: Sí, sí, divendres i
1: com
0: dissabte.
1: Com tu me vas dur, eh?
0: Divendres i dissabte vaig venir.
1: I doncs jo divendres, dissabte no el vas posar. I divendres, com que tu me vas dir, dins dilluns, vaig pensar, bueno, dins dilluns. Bueno, les cançons molt bones, les que he sentit fins ara. D'una saludaré la Pietiva i en Atonyi.
0: Sí.
1: I en Juana Mari.
0: Sí.
1: I a tots els que escolten la ràdio.
0: Moltes gràcies, Marga.
1: I per la teva família i per tu, una abraçada.
0: Una altra per tu. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies. Adéu.
0: Bon dia.

0: Bon dia.
1: Bon dia, jove.
0: Hola, jove.
1: No és com comença, és com acaba. I acaba bé, que és l'important, Toni.
0: Sí.
1: El començament ha estat un poc raro, però bueno. Però avui no te demanaré cap cançó, perquè has posat un programa de festes fantàstic, eh?
0: Moltes gràcies.
1: I m'ho ha encantat. Així és que si el repeteixes divendres no passarà res, vale?
0: Molt bé.
1: Que la feinada que es fa de cercaró i posar-ho al corrent que no ho puguis tocar, ho has de repetir. Està ben clar.
0: S'ho farem.
1: O no?
0: S'ho farem.
1: S'ho farem. Vale, idò. I molt contenta d'haver sentit la Manolita, a na Toñi, en 29, que també li envio una abraçada, i na Manolita, estic contenta perquè veig que ella és valenta.
0: Ella va fent, a poc a poc.
1: Ella va fent, i nosaltres ens agrada molt sentir-la, i ja està. Vale, doncs.
0: Sí, és.
1: I divendres, i també, i na Juana, no sé si s'entera de tot, però si se n'entera de ser un llibre obert, com una enciclopèdia. Perquè, bueno, ja no, el no va massa, això, eh?
0: Té, no? Molt, té molt de mèrit, això, eh?
1: Oh, i tal, bueno, ni que ho diguis. Bueno, si té de mèrit, mira, m'ha de venir a veure una cosa, quasi no la sent,
0: sí.
1: I per demanar quasi com es deia qui diu tres, ja m'explicaràs. Sí, i tant que en té mèrit. Molt bé, Joana. Bona,
0: venga, manera d'estar informada de tot.
1: Bona, no t'hi cap per davall els nas, no? Això és la veritat.
0: Que cada mes és darrere la finestra i veus la gent qui passa pel carrer.
1: Bona, mira, aquí, aquesta viu, hombre, que ja no, és un desastre, que viu a prop de l'emissora ella, per exemple.
0: No,
1: per
0: no.
1: No, no, jo no ho sé, no. Jo la vaig veure el dia que vam fer aquella bereneta, saps?
0: Sí.
1: Però si la vegués ni la coneixeria, perquè imagina't, la veus un dia, un moment, i ja està, però bueno. Ella, valenta, sí. Ella en s'al·lèrgia, són ben iguals.
0: Sí, sí.
1: I doncs, va, mira, avui almenys fa un dia bo, jo ara, he anat a, ara estic cercant pinyes. Perquè encara és vespre, encenem la ximenea, és vespre.
0: Jo ara fa dies que no l'he encesa.
1: I la nota la vam encendre hombre, dissabte, que feia un dia, va fer un vespre de nassos i de fred, eh?
0: Mm.
1: Bueno, l'encenem i no hi posem més que una vegada, eh? Després ja la deixam, però bueno, l'ambient de vora la mà no és igual, i a més era tramuntana per aquí, hi havia fresca. Sí, però bueno, la qüestió és fer coses i no seure.
0: No, no.
1: Vinga, i la pani.
0: Bé fas.
1: Xala molt. Escolta, dijous vas d'excursió, eh?
0: Això no ho sé, diuen.
1: Diuen, idò. No, el dia que la Lucrecia dormir fa anys, ja. Ja ha dit-ho. Així és, que li hem de dedicar una bulla, li dedicarem divendres, que trobes?
0: Li dedicarem divendres.
1: Ja, va, li deixarem per divendres. Ja, va bé.
0: Gràcies, Gertrú.
1: Per tu i tota la família, na Mari. Vinga, adéu. I na Frida també, nostre, que hem.
0: Moltes gràcies.
1: Vale, adéu.
0: Na Frida ja té el títol de batxiller.
2: Mare.
0: Bon dia.
2: Bon dia, Toni.
0: Hola, Nini Blai.
2: Hola.
0: Com estem?
2: Què? Com estem?
0: Va bé.
2: Bé, idò, si va bé, ja tenim molt, tu. El dia que aquí també està bé, i la veritat, bé, tot bé. I, bueno, la música amb bon de matí avui, de tot. Tot ho escolt, anam i venim, però, bueno, ho escolt, eh? Posa un poc més fort. No, quan a vegades li ratlli i me diu, no sé què me diu, venta ràdio. Vinga, tens la ràdio fort i veig.
0: Tu, na Juana, aquí té dues teles posades.
2: Eh?
0: Dic, na Juana, aquí té dues teles posades i la ràdio.
2: De la ràdio?
0: I ho escolta tot.
2: Quina Juana?
0: Juana Plaza.
2: Ah, aguanta, tu.
0: Té dues teles. Bueno,
2: dues teles?
0: Ara només en té una, perquè l'altra està espanyada. Però quan te'ls té totes dues, se'ls mira totes dues a la vegada.
2: I escolta ràdio?
0: I escolta la ràdio.
2: No, això ja no, sé. No, o una cosa altra.
0: No, no se'n perd una, ella, ho sap tot.
2: No, ho crec, ho crec, ho crec. No, jo no. La tele, fins a una i mitja no la pos. Després ho pos. Però que fins a aquesta hora tenim ràdio en Toni i vengo a poc a 7 de matí. Massa curt i tot. Bueno, Toni, saludarem a tothom. En Atoni i en 29, que sempre me saluden. Una besada per ells i per Sofia, que són encantadors. Sí. Després ha sentit na Marta, na Marta Gorbanés també. Oh, sí. Que bé que està. Eh? És una dona fabulosa. Mos dona ànimos a tots.
0: Sí.
2: Eh?
0: Sí, que
2: bueno, i a sa tia Tiva, i na Toni, i qui més, na Gertudis, na Lucre, i bueno, i troc que tingo més. Ai, meu germà i sa dona, na Paca també, bé, ja mos han vist, però bueno, l'enviarem per sa ràdio, un saludo que està riadeta.
0: Bueno.
2: I bueno, i tot bé, Toni, i per tu, i de que té una besada molt forta.
0: Igualment, moltíssimes gràcies, Nini.
2: I fins divendres, si Déu vol.
0: Si Déu vol.
2: Vale.
0: Aquí estarem.
2: Un beso, guapo. Adéu, adéu, adéu.

0: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Antonio.
0: Bon dia, senyor Fede.
1: Gràcies, professor, senyor. Això sempre cau bé. Un qui no ho és, pues és com que t'envia un regal del cel.
0: Senyor
1: Fede.
0: Molt
1: bé, Antonio. Estic satisfet de sentir tota la audiència perquè tothom està animat amb el dissabte de Nadal avui.
0: Bueno.
1: I, és bé, veig l'audiència molt animada, molt de sona.
0: Hi ha hagut un poc de canvi de temps ja, això.
1: I això dona gust, veure tothom animat, tothom, perquè si no, però així, un èxit. I doncs, mira, estem escoltant i ja dic de fer una cridada per agrair-li el programa que ens fa, per la dedicació que tens per la ràdio, perquè és molta, i això és d'agrair, perquè mira, nosaltres, bueno, la nostra audiència, nosaltres, ens ho passam pipa, perquè és el que jo sempre dic, la ràdio, la tele va bé, però en aquesta hora no te la pots mirar, perquè hi ha coses a fer, hi ha missatges, hi ha coses, i la ràdio va beníssim. És les hores que crec que tota l'audiència ho agraeix més.
0: Sí.
1: Sí. I sent tothom està animat, i tothom està... I això dona gust. Un bon dilluns, eh?
0: Idò.
1: Dilluns és, sol ser un poc sèrio, però veig que tothom està bé, està animat, i d'aquí et vull saludar a tots. I tu donar-te les gràcies pel programa, i justament avui no he tingut la sort de sentir la Manolita. Justament, era fer un missatge i no l'he pogut sentir. Com un moment que va gros, però bueno, bé, si veig que ha cridat i que està...
0: Sentim bé.
1: Veig que ha cridat i que està bé, i ja m'alegra. Bueno, mos alegra tothom, supòs. I mira, l'ho dic jo, gràcies al programa, un salut molt cordial per tota l'audiència, i que no te caiga, i per endavant sempre, Antonio.
0: Beníssim, Fede.
1: Tot aclarit, Antonio.
0: Sí, eh?
1: Sí, ja ho trob.
0: No,
1: m'ha manat l'entrenador i ho han aclarit tot d'una.
0: Idò.
1: Sí. Bé, va, Antonio, ja l'he dit jo, un saludo i un molt cordial per tota l'audiència, i tu, gràcies per el que t'he dit sempre, pel pago, però, bueno, si ens està agraïda, també és un pago.
0: Avui, i... a migdia després, quan me'n vagi d'aquí, o més tard, no sé quan,
1: sí,
0: me passaré per que teua.
1: Sí.
0: I te dures traje que me vas deixar l'altre dia, perquè per anar a Novies, que vam anar,
1: sí,
0: via de mestres traje, i me va quedar molt bé el traje teu, i te'l tornaré.
1: Devia lligar segur, eh?
0: Segur.
1: Segur, però, perquè era un traje que xulo, eh?
0: I després te'l tornaré.
1: Moltes gràcies, Antonio.
0: Vale.
1: Ets un cavallero. N'hi ha encara, però no n'hi ha massa, no? Però tu sí que ho ets. Perquè sí, hi ha gent que és un cavallero, però...
0: I l'altre plomer.
1: L'altre plomer, és el mateix. Antonio, un abraç i l'ho dit jo.
0: Gràcies, Fede.
1: Ara som de Manolita, ànimo sempre. Que ets estrella, del programa. Eva.
0: Antonio,
1: un abraç.
0: Adéu, Fede.
1: Adéu, guapo.

cantants i bona gent que ens van marcar èpoques. Bueno, pues ara que està que te vaya bonito. Serà la pròxima cançoneta que els hi posaré a tots vostès.

0: el doble. I llàstima que no hagi vingut més prest, perquè amb el matí que he passat...
1: Bueno, segur que està...
0: anat beníssim.
1: Estàs ben perdonat, segur que t'ho perdonen tot.
0: Moltes gràcies per escolta, i res, jo tornaré divendres. Si Déu vol, vine a Cati quan vulgui, quan pugui.
1: Jo quan pugui vindré.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
2: Bon dia. A Palma, un pare ha estat detingut per suposada violació continuada a la seva filla menor. Un home ha estat arrestat després de perseguir i intentar agredir sexualment dos nins i un altre s'enfronta a un judici per maltractar i violar els fills menors de la seva parella. A Eivissa, la policia ha detingut també un altre home per contactar amb un menor amb qui volia compartir contingut eròtic. Diferents formes d'agressions, diferents indrets, però amb dos nexes en comú. Les víctimes són infants i els presumptes agressors són homes. Notícies destacades d'aquest dilluns 18 de maig, en què la classe política avui analitza la lletra petita de les eleccions andaluses, la quarta cita amb les urnes que obliga el candidat del Partit Popular a entendre's amb Vox per poder governar. Les Balears, els partits, n'han fet la seva pròpia lectura. Tot d'una la sentim. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Les Balears utilitzaran detectors de radiofreqüència per evitar el frau a la selectivitat.
3: Educació i la UIB intensificaran el control durant els exàmens de la prova d'accés a la universitat, que tindrà lloc del 2 al 4 de juny, i han tancat un nou marc sancionador contra el frau. Trobar un alumne amb un d'aquests dispositius electrònics per copiar es pot considerar falta molt greu. Un zero a l'examen i la prohibició de continuar amb la selectivitat.
2: A Ciutadella, l'edifici d'on ahir es va desprendre un tros de cornisa, no hauria passat la inspecció tècnica d'edificis.
3: Això, segons l'Ajuntament de Ciutadella, les tres turistes que varen resultar ferides segueixen ingressades a la unitat de cures intensives.
2: A Mallorca, les obres d'accés a l'Hospital de Felanitx i l'entrada des de Campos estaran enllestides al mes de juliol. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. Amb un pressupost de 2,5 milions d'euros estan en un estat de construcció avançat i, de fet, els vehicles ja utilitzen la infraestructura nova. Avui, representants del Consell de l'Ajuntament han visitat el projecte, que també inclou un eix cívic entre l'hospital i el pavelló esportiu.
2: 6 milions d'euros és el que costarà al govern la renovació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Formentera. Carmen Cires, bon dia.
5: Bon dia. El conseller del Cicle de l'Aigua ha visitat avui la planta amb representants del Consell de l'Illa, la depuradora. S'haurà d'adaptar als nous requisits ambientals. Després de 25 anys de funcionament, l'obra durarà un any i mig, i un cop reconstruïda, la futura depuradora augmentarà un 12% la seva capacitat de depuració amb 4.000 metres cúbics d'aigua al dia. També permetrà prestar servei a 40.000 habitants, 10.000 més que en l'actualitat.
2: Convocada una manifestació d'urgència demà al parc de Rotxina de Mahó per protestar contra l'assalt a la flotilla Global Summit, que es dirigeix a Gaza en missió humanitària. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. Diverses entitats criden a la mobilització. Demà a les 7 del capvespre es farà una marxa pel port de Mahó, motiu pel qual es demana que surtin totes les embarcacions possibles, a més amb banderes palestines. L'exèrcit d'Israel ha interceptat avui diverses embarcacions de la missió solidària quan s'acostava a Gaza. A bord de la flotilla i el menorquí Lluís de Moner, que en les darreres hores havia explicat a través de les seves xarxes socials que es trobaven a prop de Gaza i que esperaven el possible atac per part d'Israel.
2: Tot això quan els metges han començat la quarta vaga setmanal per reclamar un estatut marc propi. En parlarem dels efectes d'aquesta protesta en els propers minuts. Abans, però, volem saber el més destacat dels esports i de la situació crítica. El Reial Mallorca té un peu i mig a segona després de perdre contra el Llevant. Xisco Ribas, bon dia.
7: Bon dia. El conjunt vermell va caure per 2-0 al Ciutat de València en un partit decebedor des de Martín de Michelis. Al minut 32, Carlos Espí va fer el primer gol gràcies a una errada de David López, i el 87, Kevin Arriaga de corna, va sentenciar l'enfrontament. El Mallorca ara és penúltim a la classificació amb 39 punts i necessita pràcticament un miracle per continuar la primera divisió la pròxima temporada. Les comptes passen, resumidament, per primer guanyar l'Oviedo, derrotes 2-1 a Lleig i que el Llevant puntuï. A la primera federació, l'Uda Eivissa ha certificat la seva permanència i l'Atlètic Balears i el Poblense disputaran la final del play-off per ascendir a aquesta mateixa categoria.
2: I tanquem la portada amb la previsió del temps. Tomàs Salom, bon dia.
8: Bon dia. Avui començàvem la setmana amb restes d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, però en general amb un temps variable. És cert que hem començat el dia amb molt de sol a tot arreu, amb permís d'alguns intervals de núvols baixos, però també ha crescut qualque núvol d'evolució i encara ho podria fer aquestes immediates hores. De fet, ha descarregat localment cap a l'interior de Menorca i puntualment també qualque precipitació cap a l'interior de Mallorca. Avui cap vespre esperant l'arribada d'alguns núvols de base alta, poc importants, no anuncia cap canvi de temps, i les temperatures avui tornen a superar aquests 23-24 i puntualment podrien fregar els 25 graus principalment cap a l'interior de Mallorca. Durant els pròxims dies parlaran de temps anticiclònic, per tant, de sol, amb permís d'alguns núvols prims i també d'algunes boires a primera hora del matí. La situació marítima cada vegada més tranquil·la i la temperatura al llarg de la setmana pensant que ha d'anar pujant.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: Ho dèiem en portada. La policia ha detingut un pare per agredir sexualment la seva filla, menor de 16 anys, de manera diària durant 2 anys a Palma. La menor va denunciar que el seu progenitor la sotmetia a tocaments, també l'obligava a despullar-se i veure pel·lícules eròtiques. L'home ha estat arrestat com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys.
3: Segons el relat de la menor, l'agressor aprofitava els moments en què es quedaven sols a casa per sotmetre-la a pràctiques sexuals. La víctima va detallar davant dels agents que el detingut l'obligava també a veure pel·lícules de contingut eròtic amb el pretext que n'aprengués. Aquesta situació de violència diària va cessar quan el progenitor va abandonar el domicili a causa de problemes amb la mare de la víctima. Una vegada confirmats els fets per la investigació policial, els agents varen localitzar el sospitós i la detenció es va produir dimecres passat.
2: També ha estat detingut un home per intentar agredir sexualment menors a Palma, uns fets que varen ocórrer la setmana passada a la barriada de Son Canals.
3: Una mare va denunciar com en diverses ocasions un home observava els seus fills i fins i tot va intentar endur-se una de les nines. Un intent de segrest frustrat gràcies a l'oposició de la dona. El darrer episodi va passar dimecres quan la família es va trobar amb el detingut. L'home els va perseguir i quan els va trobar va mostrar els genitals i se'n va riure d'ells. La policia el va localitzar i el varen detenir com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys en grau de temptativa.
2: I l'Audiència Provincial també jutja des d'avui i fins dijous un home acusat de maltractar i violar els seus fillastres menors, 2 nins i una nina. S'enfronta a 39 anys de presó. Segons l'escrit d'acusació, l'home hauria comès tot un seguit de delictes contra ells, com abús sexual, maltractament psíquic habitual, exhibicionisme i fins i tot els hauria utilitzat per elaborar pornografia.
3: Els fets van passar entre els anys 2016 i 2019. L'home hauria sotmès els infants a un clima de terror amb violència cap a la seva mare. També hauria tingut comportaments agressius i sexuals amb els petits a qui els hauria fet veure pel·lícules pornogràfiques. A més, els hauria enregistrat a la dutxa i a la nina l'hauria violat. A causa d'aquests fets, els 3 nins han patit reaccions psicològiques greus amb por extrema cap a l'acusat i a dia d'avui encara han de fer teràpia per superar els danys petits.
2: I encara un apunt més en aquesta crònica social. La Policia Nacional ha detingut un home a Eivissa per intercanviar missatges de caràcter eròtic amb un menor d'edat.
3: L'arrestat va contactar amb la víctima a través d'una coneguda xarxa social. Intentava obtenir material eròtic del menor a qui va fer comentaris de caràcter sexual i va arribar a oferir-li doblers a canvi de fotos. El detingut resident a Eivissa està acusat d'un presumpte delicte de corrupció de menors. La Policia Nacional investiga si hi ha més víctimes.
2: Ho dèiem en titulars, les 3 dones ferides ahir en el despreniment d'una cornisa a Ciutadella continuen ingressades a una clínica. Està previst que se'ls facin proves en les properes hores. Van resultar ferides en caure'ls al damunt restes d'una façana mentre seien a un bar, Excel.
6: L'Ajuntament de Ciutadella ha confirmat que l'habitatge no tenia en vigència l'informe d'avaluació d'edificis, una circumstància que podria comportar sancions per al propietari. L'estructura va caure sobre una taula del bar mentre 3 dones en feien ús. Les 3 van haver de ser traslladades a la clínica Joaneda i 2 de les quals es troben a hores d'ara ingressades a la UCI. La resposta dels serveis d'emergències va ser immediata gràcies a que la sala Secopal va captar en directe a través de les càmeres la caiguda de l'estructura. En menys d'un minut ja hi havia desplegades dotacions de policia local i l'Ajuntament va activar el Pla Municipal d'Emergències. Juanjo Seboreas és oficial de la policia local responsable de la sala de control.
0: Primer se va coordinar tota la zona per evitar que hi hagués més danys. Una volta es va coordinar tot, es van començar a atendre les persones per part de 61, els bombers ja van retirar totes les restes, I l'arquitecte municipal doncs, va comprovar que, evidentment, la façana estava en bon estat, que només havia estat una cornisa, no hi havia cap més pobí.
6: L'Ajuntament recorda que és obligatori passar les inspeccions tècniques d'edificis per als immobles de més de 50 anys i, quan es facin, s'han de notificar al consistori.
2: I a les Pitiuses, Capitania Marítima i la Guàrdia Civil investiguen una festa amb una gran concentració d'embarcacions i música en una zona protegida d'aigües d'escaló a Formentera que es va celebrar ahir entre el migdia i l'hora baixa, juntament amb el govern estudiant l'obertura de possibles expedients sancionadors, n'informa Elena Trinidad.
9: Una trentena d'embarcacions es varen avaluar a la zona del racó de Sa Pujada en aigües d'escaló, un espai protegit on es va organitzar una festa sense disposar del permís de la Capitania Marítima, que ara investiga els fets, segons ha explicat la consellera de Medi Ambient de Formentera, Verònica Castelló.
10: He pogut parlar amb el capità marítim i sé que per part de Capitania Marítima doncs ells també estan investigant què és el que ha passat i res, doncs cada administració competent haurà de fer la seva feina d'investigar doncs, què és el que va passar i si va haver-hi alguna falta que es cometés i ha de ser penalitzada.
9: Capitania Marítima ha assegurat que aquest tipus de concentracions d'embarcacions estan prohibides i que obriran expedients sancionadors si confirmen que l'activitat ha estat promoguda per alguna empresa. Des del govern també estudien interposar algun expedient sancionador, segons ha declarat el conseller de la Mar i el Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente.
11: Un tipus d'activitat que no ens agrada gens i, per tant, demanarem tota la informació possible per veure si hi ha qualque incompliment, que dependria més de la Conselleria d'Agricultura en el departament que du Medi Ambient, però bueno, l'estudiarem. Bàsicament ho demanarem tota la informació, no sé si la Guàrdia Civil, que és la que té capacitat de policia marítima en aquest cas.
9: La Guàrdia Civil també investiga els fets.
2: Notícia que es produeix a l'inici de la temporada davant la qual el turisme alemany creix i romp la tendència a la baixa dels darrers anys. Aquest estiu, tot indica que hi haurà una recuperació. L'expert Tolodella, degà de turisme a la UIB, preveu que la inestabilitat geopolítica farà que apostin per les Balears com a destinació segura.
12: I aleshores aquest 2026 pareix ser que el turisme alemany tornarà a repuntar, canviant aquesta evolució que, com deia, havia tingut durant els darrers anys d'una petita caiguda però sostinguda en el temps.
2: Les dades de l'Agència d'Estratègia Turística indiquen un canvi de paradigma de la dependència gairebé absoluta dels mercats britànic i alemany a un mercat més divers. Mentre que fa 10 anys representaven prop del 54% dels visitants, ara són, Olivia Navarro, el 44%.
13: Mentrestant, creixen els turistes nòrdics, neerlandès i estadounidenc, però sens dubte el cas més destacat ha estat el francès. El 2016 eren uns 600.000 francesos en un any. Ara el doble, més d'un 1.200.000. D'allà diu que, per molts de factors, entre d'ells, l'increment de connectivitat.
12: Si certes companyies, sobretot, poden recordar ràpidament companyies de baix cost, incrementen la seva connectivitat per raons diverses, perquè sabem que són les companyies de baix cost, moltes vegades se mouen per incentius fiscals, bonificacions, certes ajudes que ofereixen els governs regionals. Si s'incrementa aquesta connectivitat, per exemple, en aquest cas, en França, doncs aquesta oferta de connectivitat doncs acaba generant la seva pròpia demanda.
13: També hi ha una pujada en el turisme estatal que d'allà relaciona amb el major creixement econòmic al país, que constata amb l'estancament d'Alemanya.
2: A més, les immobiliàries especialitzades en operacions internacionals han notat una davallada en els darrers anys del mercat alemany.
13: A diferència del sector hoteler, que enguany té previsions a l'alça, el mercat de compra-venda i de lloguer de cases preveu una contracció. També en el cas dels alemanys, segons explica Daniel Arenas, president de l'associació Avini.
14: Amb aquesta situació d'inestabilitat, de possible pujada bueno, que ja està pujant la inflació i la conseqüència de pujada de tipus d'interès doncs els afecta els seus negocis. I l'alemany també és un client, té una característica que és molt cautelós.
13: Sí que creix, en canvi, la compra-venda i el lloguer d'immobles a persones dels Estats Units, però en aquest cas per establir aquí la primera residència.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2: Seguiment desigual en l'inici avui de la quarta setmana de vaga dels metges que protesten contra l'esborrany de l'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat. Segons el sindicat mèdic Cimeval, allà on més s'ha notat la vaga és entre els anestesistes, els serveis quirúrgics i radiologia, en què 9 de cada 10 professionals han aturat. A les consultes externes hospitalàries, el seguiment ha estat del 80%, mentre que atenció primària, del 50%.
3: Des de principi d'any, les vagues setmanals que s'han fet cada mes han obligat a reprogramar 63.000 cites visites i intervencions. Alguns pacients s'han mostrat indignats perquè se'ls ha cancel·lat la cita, sobretot els que fa molt de temps que esperen per veure el metge o els que es desplacen de lluny.
15: Jo tenia unitat con la unitat de dolor para un tratamiento de fibromialgia. Llevo más de un año y medio esperando porque ya se traspelaron los papeles y ahora me dicen que hay huelga y que no saben cuándo. Y estoy muy indignada y muy enfadada.
16: O sea, yo lo que no entiendo, si tienen una lista de médicos que no vinieron, ¿por qué no avisan por mensaje? Yo vengo de Porpoyenza. Dos buses, como llego tarde, me tuve que coger un taxi para llegar. 2 horas y media. De Porpoyenza aquí. Y llego y me dice, no sabemos si está su médico.
17: Mi médico, que es realmente el de cabecera, pues está, no está de servicio. Bueno, como es algo que no es algo importante a lo que vengo, que prácticamente un cambio de medicación, pues puedo aguantar hasta dentro de 8 o 9 días que me han vuelto a dar la cita.
3: A primera hora del matí els facultatius s'han tornat a concentrar a les portes dels hospitals per demanar negociar el nou estatut marc, ara ja no amb sanitat únicament, sinó amb altres ministeris com funció pública per un estatut propi diferenciat del règim general de la resta de personal sanitari i en què els MIR tenen un paper destacat, diu el president del CIMEVAL, Miguel Lázaro.
18: Si los MIR lo que están dándose cuenta es que la sostenibilidad de la sanidad pública del futuro depende que este estatuto sea un estatuto que, vuelvo a decirlo, le hemos dicho muchas veces, reconozca nuestra singularidad, reconozca nuestro liderazgo clínico y gestor, ¿no? Que ahora en entredicho, ¿no? Y evidentemente reconozca nuestra responsabilidad.
2: I dels metges residents que avui s'han sumat un 65% dels quals a la vaga, la seva situació encara més complicada que els anteriors, que la resta de metges, amb fortes repercussions per la seva salut mental.
13: Un estudi de l'Organització Mèdica Col·legial alerta que 9 de cada 10 metges joves pateix depressió, ansietat i fatiga crònica. Pere Andreu Barceló és metge resident i representant de l'associació Mira Espanya.
19: 2 de cada 3 residents tenen alteracions del son. 3 de cada 4 perceben deteriorament en les seves relacions personals. I un 38% de residents recorre a ansiolítics, alcohol o altres substàncies per afrontar la situació.
13: Barcelona lamenta que hagin de prendre decisions clíniques complexes després de 24 hores, diu, seguides de feina i de guàrdies maratonianes. Guàrdies que no computen per a la jubilació i que, recorden, són obligatòries fins als 55 anys. Situacions que els fan plantejar-se abandonar la professió o partir directament cap a la privada. Així que Ramon és metgessa de família.
20: És poc temps que disposem, perquè en podem veure des de 30, 40, 45, depèn. No? I també depèn de la complexitat dels pacients. Hi ha pacients que requereixen que tenen molta complexitat.
13: A banda de les concentracions diàries, els metges han convocat manifestacions dijous a la tarda, primer al Passeig del Bord de Palma i en paral·lel al de Vara de Rei d'Eivissa.
2: S'acosta la temuda selectivitat, està programada per el dia 2 i entre el 2 i el 4 de juny i les Balears incorporaran per primera vegada detectors de radiofreqüència per controlar que cap alumne utilitzi aparells per usos fraudulents i copi en aquestes proves d'accés a la universitat. A més, la UIB disposarà d'un nou marc de sancions contra el frau en les proves. Ha pres aquesta decisió perquè la presència de dispositius electrònics és cada vegada més sofisticada. Carme Moreno.
21: Entre les faltes lleus hi ha conductes puntuals com comunicar-se sense autorització o mirar de manera esporàdica l'examen d'un altre alumne. Entre les faltes greus, tenir a l'abast el telèfon mòbil. Aquelles molt greus són, per exemple, suplantar l'identitat d'una persona o fer servir dispositius electrònics durant la prova. El director general d'Universitat, Sebastià Massanet, ha dit que l'objectiu de les mesures noves és garantir la igualtat d'accés entre l'alumnat.
22: Les proves d'accés a la universitat són unes proves enormement competitives. Per a molts dels nostres estudiants, l'accés al grau que volen cursar es resol fins i tot per mil·lèsimes. En aquest context, qualsevol avantatge il·lícit que un alumne pugui obtenir perjudica directament a un altre alumne que ha actuat amb honestedat, que ha estudiat i que s'ha esforçat.
21: La vicerectora d'Estudiants de la Universitat, Cristina Moreno, ha dit que les mesures noves tenen una finalitat dissuasòria.
4: Aquests sistemes tenen una finalitat preventiva i també dissuasòria, no? La majoria d'alumnes saben que s'estan esforçant moltíssim, però per garantir justament que aquest esforç sigui el més just possible és per aquest tipus de sancions, per aquells estudiants que no fan, anem a dir-ho així, les coses tan bé.
21: Abans d'iniciar les proves es farà un mapatge a cada aula i es detectaran aquells punts on no hi ha cap tipus de radiofreqüència. Aquesta zona passarà a ser la zona blanca. En cas de detectar que un estudiant du qualque dispositiu serà traslladat a aquest espai i llavors es farà una segona comprovació per detectar si du qualque sistema de radiocomunicació no permès. En cas que sigui així, se li requerirà que mostri el dispositiu i se li aplicarà la sanció corresponent.
2: D'altra banda, Educació ja treballa en un nou decret per reforçar l'autoritat docent i millorar la gestió dels conflictes a l'aula, una norma que la Conselleria preveu que entri en vigor el curs que ve. És un dels eixos que ha destacat avui Antoni Vera a l'inici de la primera reunió amb els directors del centre de secundària IFP que ha tingut lloc aquest matí. Durant aquesta setmana es reuniran també amb els docents de Menorca i Eivissa. Laura Marcos.
5: Per elaborar el nou decret es crearà un grup de treball amb experts i representants de la comunitat educativa. El reconeixement institucional del professorat com a autoritat pública es considera clau per assegurar un clima de respecte, seguretat i confiança als centres educatius. La norma reconeixerà i reforçarà institucionalment tant els equips directius com el professorat, que passaran a tenir la consideració d'autoritat pública. És Antoni Vera.
7: Hem de reconèixer la figura dels nostres docents, dels nostres equips directius i, sobretot, hem d'actualitzar una norma que després de 15 anys no s'ha modificat, i aquesta norma, la realitat social i educativa de les Illes Balears a l'any 2011 no és la mateixa a l'any 2026.
5: La nova norma utilitzarà el marc normatiu vigent de l'any 2010 que regula els drets i deures de l'alumnat i les normes de convivència als centres sostinguts amb fons públics. Durant la reunió d'avui s'han destacat també mesures com la pròxima convocatòria dels ajuts de menjador i d'alimentació per al curs que ve i la incorporació de rutes noves per facilitar l'accés dels estudiants de formació professional als centres. La setmana que ve la Conselleria es reunirà amb els directors d'infantil i concertada.
2: L'actualitat avui passa també per l'arribada d'una nova embarcació a Formentera amb 20 persones migrants a bord, totes elles d'origen subsaharià.
23: Ha estat al voltant de les 8 i mitja del matí quan la Guàrdia Civil ha interceptat aquestes 20 persones a la costa de Punta Sacala de Formentera. Segons ha informat delegació de govern, en les tasques hi han intervengut Salvament Marítim i la Guàrdia Civil.
2: Mentrestant, al Parlament el PP es desmarca de Vox perquè els populars rebutjaran una proposta d'aquesta formació que pretén limitar l'accés als serveis d'atenció primerenca als infants de famílies en situació administrativa irregular.
23: Es tracta d'una esmena nova dels de Vox a la llei Òmnibus, a la llei de projectes estratègics que es tramita a la Cambra Autonòmica. Sebastià Sagreras ha rebutjat retirar aquests ajuts als fills de persones que no tenen el permís de residència en regla.
24: Creiem que aquest és un servei que se dona a nens molt vulnerables, a nens petits, prematurs, en discapacitat, en necessitats especials, i creiem que el darrer que han de mester aquests nens molt vulnerables és que se faci renou polítics.
2: Són les 2:22. Obrim així la plana política en aquest dia d'anàlisi de les eleccions andaluses.

0: El guanyador dels comicis, el candidat del PP a la Junta, Juanma Moreno, ha dit avui que els resultats són contundents i ha apostat per governar en solitari, tot i que no ha aconseguit la majoria absoluta de 55 escons. N'ha aconseguit, recordem-ho, 53.
1: Quan arriba de la seu del Partit Popular, carrer Gènova de Madrid, per assistir a la Junta Directiva Nacional, Juanma Moreno ha assegurat que és conscient que necessita pactar amb Vox, que ha passat de 14 a 15 escons. Això sí, ha llançat un avís a la formació de Santiago Abascal.
2: Más allá de las dinámicas parlamentarias que te llevan a intentar buscar fórmulas de acuerdo y de entendimiento de ciertos temas, que no tiene ningún sentido o no tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón, que creo que no sería razonable, sensato, ni sería comprensible para esa mayoría de andaluces que han optado claramente por el Partido Popular.
1: Moreno, de moment, no contesta si acceptaran un pacte amb Vox incloure el concepte de prioritat nacional que exigeix Santiago Abascal i que ja han inclòs a Extremadura i a l'Aragó. Vox, per part seua, no ha aclarit tampoc si donarà suport a un govern en solitari de Moreno, però negociaran, han dit, per aplicar la prioritat nacional. Ignacio Garriga és el secretari general de la formació.
3: Evidentemente tendremos que hablar de prioridad nacional, tendremos que hablar de fin del despilfarro político, tendremos que hablar de poner fin a la inmigración masiva, tendremos que hablar del acceso a la vivienda, tendremos que hablar de educación, tendremos que hablar, ¿verdad?, de recuperar la seguridad en las calles.
1: I el Partit Socialista, que ha perdut 2 escons i baixa als 30, que és el seu mínim històric a Andalusia, reconeix que no han aconseguit el resultat que cercaven. Al mateix temps, però, envien un missatge al PP, el que envia Montse Mínguez, portaveu de l'executiu del PSOE.
4: No entendemos la euforia que se está viviendo en Génova 13 o la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. Pierde 5 escaños. Y pierde el gran objetivo que buscaban en estas elecciones, que era mantener la mayoría absoluta.
0: Aquí a les Illes, la dreta valora positivament el resultat de les eleccions andaluses, però en fa una lectura diferent. El PP dona per fet que guanyarà les pròximes autonòmiques, però apela al vot útil també al d'Esquerres, que no vulgui que el PP depengui de Vox.
5: De fet, el portaveu popular Sebastià Sagreras ha criticat que els partits d'Esquerres s'alegrin que el PP hagi perdut la majoria absoluta a Andalusia i que, per tant, depengui de Vox.
6: No volen que governi Vox, però han vingut aquí un poc contents perquè el Partit Popular no havia tret majoria absoluta i Vox pot ser que sí que hi tingui qualque cosa que dir davant una investidura d'Andalusia.
5: Vox celebra ser determinant. Manuela Cañadas creu que la seva formació a les Illes ha estat un exemple a seguir, ja que, apunta, ha condicionat el govern Proens.
7: La gente está votando para condicionar estos gobiernos y que es lo que siempre digo, lo que todos hablamos en nuestras casas, pero que luego queda políticamente incorrecto, pero nosotros tenemos la valentía de poderlo sacar de las cocinas de nuestras casas a la calle.
5: Des de l'Esquerra, el socialista Iago Negueruela ha admès que el PSOE no ha fet un bon resultat a Andalusia, però destaca que el PP tampoc ha aconseguit majoria absoluta i que continuarà depenent de Vox.
8: No tiene nada que ver lo que se pueda votar en Andalucía con lo que vaya a pasar aquí dentro de un año, donde además concurren elecciones locales y, por tanto, nosotros hacemos nuestras reflexiones, todos los partidos hacen sus reflexiones. A nosotros nos gustaría que toda la izquierda sumase.
5: Lluïsa Pestilla, de Més per Mallorca, ha advertit que no facilitaran un govern a minoria del PP després dels pactes amb Vox aquesta legislatura.
9: La Marga Proens no té la capacitat ni la altura moral ara mateix per plantejar que l'esquerra s'estengui per afavorir un govern a minoria del Partit Popular.
10: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
11: Voleu postres?
12: Són granis a colonet.
11: Clar,
12: és que és el millor postre que hi ha.
13: I de colonet per tothom.
12: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
14: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
15: El sol que no sortir avui.
16: No et perdis la gala dels premis dels teatres i auditoris públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Haim per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura.
0: La justícia ha donat la raó a la cantant Shakira i Hisenda li haurà de tornar 60 milions d'euros. L'Audiència Nacional ha anul·lat la multa imposada a l'artista per la tributació de l'any 2011.
17: El tribunal ha estimat el recurs de Shakira en considerar que l'administració no ha acreditat que la cantant romangués del 2011 a Espanya més de 183 dies, tal com exigeix la llei a l'hora de tributar l'IRPF. Es tracta del darrer compte pendent que tenia l'artista a Espanya després que un jutjat de Barcelona arxivàs la segona causa penal de la cantant tenia oberta per un suposat frau fiscal de 6,6 milions d'euros el 2018.
0: I la defensa de Begoña Gómez demana l'absolució i l'arxivament de la causa davant d'un possible judici amb jurat popular. L'advocat de la dona del president espanyol sosté que els fets exposats no són constitutius de cap delicte.
17: El lletrat rebutja que Gómez hagi incorregut en els quatre delictes que li imputa el jutge Juan Carlos Peinado: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. Com a argument central, l'escrit subratlla que Begoña Gómez va iniciar la col·laboració amb la Universitat Complutense de Madrid l'any 2012. La defensa destaca que en aquell moment el seu cònjuge, Pedro Sánchez, no ostentava cap responsabilitat pública.
0: Amb aquest apunt arribarem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30, bon dia. Les obres d'accés a l'Hospital de Felanitx i l'entrada des de Campos estaran enllestides el mes de juliol. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. Amb un pressupost de 2,5 milions d'euros estan en un estat de construcció avançat i, de fet, els vehicles ja utilitzen la infraestructura nova. Avui, representants del Consell i de l'Ajuntament han visitat el projecte, que també inclou un eix cívic entre l'hospital i el pavelló poliesportiu.
1: Palma ha presentat el primer contenidor transparent de reciclatge de vidre.
2: Es tracta d'una campanya promoguda per l'empresa Ecovidrio. L'objectiu és posar fi als mites de la població entorn a aquesta pràctica.
1: El Consell Insular ha presentat una campanya que reivindica el producte local.
2: Promou una experiència més conscient i connectada amb el territori. La campanya es durà a terme a l'àmbit local i també als principals mercats emissors i està finançada amb el Fons de Turisme Sostenible.
1: Tot d'una en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Joan Amplanes. Bon dia. Juan Amplanes, bon dia.
3: Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura del cementeri, fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca, en sentit d'aeroport. També trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Andratx, tant des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Valldemossa. I ja el que són la resta de principals que des de Mallorca trobaran tràfic fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
4: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Començàvem parlant dels veïnats de Valldemossa que es queixen dels problemes de mobilitat que tenen durant la temporada d'estiu. Asseguren que els afecten sobretot anar a fer feina. La M10, la carretera que travessa tota la Serra Tramuntana, és una de les que més malestar genera a la ciutadania, sobretot durant la temporada d'estiu, quan el turisme cicloturista, els cotxes de lloguer i també els busos privats conviuen constantment i obliguen a la gent a modificar la seva rutina per poder seguir amb el seu dia a dia.
2: Nadal Torres, alcalde de Valldemossa, ha comentat que aquest és un problema de tots els pobles de la Serra i que, tot i ser beneficiós per als negocis, entén que la gent estigui molesta.
5: No només tenim el problema nosaltres, el tenen tots els altres pobles de la Serra, la part comercial, estan contents perquè ve molta gent i tot això, però nosaltres hem d'estar entre la part comercial, que estan contents que vengui gent i tot això, i també hem de respectar l'altra gent també que no està molt d'acord i totes aquestes cosetes.
2: Treballadors del municipi han destacat que arribar a Valldemossa es pot convertir en un trajecte de fins a 30 minuts més que de costum el de temporada d'estiu.
6: Si quieres subir cuando suben, de 25 minutos a Palma pueden ser 40, 50 minutos.
7: La mayoría de mis compañeros tienen que bajar de Palma o de Palmañola y quieras o no, se complica.
8: Hi ha molta de gent, hi ha molt de cotxos, perquè la gent normalment ara en venen buses i ara en ve en cotxos.
2: Així és que els treballadors que van des d'altres municipis fins a Valldemossa, si no s'anticipen a les possibles retencions, és possible que no arribin alhora al seu lloc de feina.
1: D'altra banda, avui han conegut que el 51% dels treballadors dels hotels de Calvià prenen el transport públic per anar a la feina. Són dades d'un estudi que impulsa el govern en col·laboració amb l'Ajuntament per facilitar i millorar la mobilitat dels empleats del sector serveis.
2: Més del 50% dels treballadors de Calvià prenen el transport públic per anar al lloc de treball, mentre que el 49% restant utilitzen altres mitjans de transport, principalment el vehicle privat. A més, l'ús del transport públic és especialment intensiu. El 86% dels qui l'usen ho fan diàriament. Això ho revela un informe elaborat a partir de 376 enquestes vàlides a 24 establiments hotelers. El principal motiu dels treballadors que viuen a Palma, Calvià i Andratx per no fer servir el transport públic és l'estalvi de temps. De fet, el 55% consideren que el vehicle privat resulta més ràpid.
1: I a tot això, les obres d'accés a l'Hospital de Felanitx i l'entrada des de Campos estaran enllestides al mes de juliol amb un pressupost de 2,5 milions d'euros. Estan en un estat de construcció avançat i, de fet, els vehicles ja fan servir la infraestructura nova.
2: Per dissenyar la rotonda nova, que facilita l'accés tant al polígon com al pavelló esportiu, s'ha tingut en compte l'explotació habitual d'aquesta instal·lació, amb problemes circulatoris els dissabtes i quan hi ha esdeveniments especials. Així mateix, s'ha intentat minimitzar la pèrdua de places d'aparcament d'aquest poliesportiu en adaptar les dimensions de la rotonda. També s'ha considerat fonamental donar més accessos al polígon industrial de Sant Colom per millorar el trànsit d'aquesta rotonda i dinamitzar les entrades i les sortides. L'hospital té previst un únic accés per la rotonda situada a la cantonada sud-est del Solà. El projecte també inclou un eix cívic entre l'hospital i el pavelló poliesportiu que s'allarga fins al camí de Sant Mesquida.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: Diverses associacions de veïnars de Palma reclamen a l'Ajuntament que adopti mesures per combatre el renou als barris de Santa Catalina, Jonquet, Espacer Marítim i Sallotja el Born, que consideren afectats per l'oci nocturn descontrolat.
2: Les entitats veïnals varen impulsar el passat 29 d'abril una campanya de conscienciació amb el lema El renou es tortura, amb la col·locació de cartells a balcons per visibilitzar l'impacte de la contaminació acústica en aquests barris. Les associacions han oferit la seva col·laboració al consistori amb propostes concretes per abordar el problema i recuperar la convivència entre elles, que Cort suspengui les noves llicències a locals que generen contaminació acústica o monitorar els decibels i declarar aquestes zones com acústicament contaminades.
1: En una línia apareguda s'ha pronunciat avui més per Palma que exigeix reduir les terrasses dels bars en els barris massificats.
2: La formació durà el ple de la setmana que ve una proposta amb l'objectiu d'impulsar accions per fer front a l'augment de la pressió turística que té com a conseqüències, diuen, la contaminació acústica i la pèrdua de qualitat de vida als barris. A més, denuncia que el govern del PP ha donat barra lliure a la privatització de l'espai públic i ha agreujat els problemes de convivència eliminant controls i facilitant l'expansió de bars i restaurants. Neus Trullol és la portaveu.
9: Una ciutat sense límits i sense equilibris és una ciutat perduda. És una ciutat que expulsa en els veïnats i a una vida natural i una vida normal a una ciutat. I se transforma en el que és Palma ara, un parc temàtic que és per el que està treballant el Partit Popular. Per tant, aquestes polítiques del Partit Popular estan accelerant aquesta situació de turistització, de col·lapse i de més renou en els barris, i per això des de més feim aquesta bateria de propostes.
1: Canviem de qüestió. La família de Lloseta, propietari d'un nínxol ocupat per l'equivocació, demana a l'Ajuntament que es faci càrrec de l'exhumació del cos i que el retiri. Tot apunta que la funerària no va comunicar l'enterrament que es va fer sense cap protocol.
2: Durant una visita al cementiri, la propietària del nínxol es va adonar que les tombes havien estat manipulades i que hi havia restes de flots seques. Jaume Català és veïnat de Lloseta.
10: I tocant la paret va veure que hi havia restes de guix. I s'anaven fent més grosses com més pujava dalt. La meva dona se va enfilar una mica, té una escala que hi ha per aquí, i va veure que encara d'alta hi havia més restes. Per tant, en el nínxol número 4, presumptament hi havia qualcú enterrat.
2: Ho posaran en coneixement de l'Ajuntament, que finalment ha confirmat que es va produir una errada en el protocol d'enterrament. Exhumar el nínxol comportarà un procés llarg i complicat, i la família demana una solució.
10: M'ho restitueix que en tot exactament com estava, i ja que ho han hagut de posar en mans d'un missatge, que anem a concert per ell, si se produeixen des d'ara fins que acabi qualsevol tipus de despesa, que se mos reintegri.
2: Segons l'Ajuntament, la culpa és de l'empresa funerària d'Inca, que va enterrar un cos sense els permisos necessaris. Per esmenar l'error, haurà de ser un jutge qui autoritzi l'exhumació. Paquita Campins és la baldassa.
11: És mort, no el poden tocar en 2 anys. El que passa que, excepcionalment, si tu ho demanes un jutge, el jutge pot dir sí o no. En aquest cas estem pendents de la resolució judicial i després sanitat i tota la parafernàlia per poder fer el traslado.
2: Ara el consistori també haurà de contactar amb la família del difunt, que encara no ha estat avisada.
1: 2:39 i Palma ja disposa del primer contenidor transparent de reciclatge de vidre. Es tracta d'una campanya promoguda per l'empresa Ecovidrio. L'objectiu és posar fi als mites de la població entorn a aquesta pràctica.
2: Segons un estudi de l'empresa Ecovidrio, un de cada 4 residents no creu en la reutilització del vidre. Ivan Tolsa és el coordinador a les Balears.
12: Un 3,8% de ciudadanos aquí en Palma en concreto, porque el estudio que se hizo fuera Palma, todavía creen que es

0: Cada dia jo de ball els fins, cada dia i entonces repartien.
1: Sobre todo plástico, las botellas de plástico. Cristal, pues algo.
2: Unes normes, però, que no tot en respecte.
3: Hay gente que no, que mete la botella en el plástico, la basura también en el plástico, porque lo he visto.
1: Tiran lo primero que se les ocurre.
0: Suposo que hi ha gent de tots els colors, però bé.
2: Un contenidor transparent de vidre que ja empren els residents i que romandrà a la plaça del Mercat de Pere Grau fins al 22 de maig.
4: Més qüestions. El Consell Insular ha presentat una campanya que reivindica el producte local vinculat a la idiosincràsia de Mallorca i que promou una experiència més conscient i connectada amb el territori. La campanya es durà a terme a l'àmbit local i també als principals mercats emissors i està finançada amb el Fons de Turisme Sostenible.
2: Amb el títol de Bon de Veres, la campanya es desenvoluparà a Mallorca, a la resta d'Espanya, Alemanya i el Regne Unit a través dels diferents mitjans de comunicació. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha destacat que consumir producte local és també una manera de formar part de Mallorca, connectar amb el seu territori, els seus oficis i la seva manera de viure. A més, ha remarcat que durant els darrers 2 anys i mig s'han augmentat un 60% les ajudes destinades al producte local.
5: Perquè duim a terme una contenció en temporada alta i perquè duim a terme un creixement en temporada baixa. Però el més important de tot és que hi ha un creixement en valor, perquè la despesa mitja per turista diària a Mallorca ha augmentat molt durant l'any 2025.
2: L'objectiu de la campanya és també preservar la identitat, l'origen i la manera pròpia d'entendre el territori. Així ho destaca Guillem Ginart, el conseller insular de Turisme.
6: El producte local no el presentam o no el volem presentar com un souvenir. No és un objecte aïllat dins un mostrador, és una experiència viva, és una manera autèntica de pertany a Mallorca, encara que sigui només durant uns dies.
2: La presentació de la campanya, que ha costat uns 120.000 euros, ha comptat avui amb la presència dels xefs Marc Galí d'Alemany i Joan Pinel i el cantant Jaume Anglada com a ambaixador.
4: D'altra banda, l'institució insular ha començat a elaborar el primer pla insular de joventut de l'illa amb la creació d'un espai consultiu juvenil. El conseller de presidència, Toni Fuster, s'ha reunit avui amb representants d'entitats i agrupacions juvenils per iniciar el procés que ha de permetre elaborar i aprovar aquest document d'aquí a un any.
2: Fuster assegura que de cara a la redacció del pla un dels eixos serà la participació. Per això tenen previst mantenir reunions quinzenals amb entitats, associacions i representants del jovent perquè puguin dir-hi la seva. D'entrada es proposaran 8 matèries principals, entre les quals emancipació, formació i benestar emocional, però no es descarta incloure'n d'altres si els col·lectius ho demanen. Per això avui s'ha encetat la primera fase basada en l'escolta i en l'elaboració d'un diagnòstic de necessitats.
7: Hi ha dues fases que són molt clares i molt diferenciades. Primer, és la fase de diagnòstic. Des del primer moment, com vos dic, volen comptar amb les entitats. Un pic que estigui fet aquest diagnòstic, que fem feina amb que aquest estiu estigui fet, hem de tenir en compte que l'estiu també compta el mes de setembre. Després d'aquesta fase de diagnòstic comença la redacció.
2: A la reunió hi han participat representants del Consell de la Joventut de les Balears, Joves per la Llengua, i el Consell d'Estudiants de la Universitat de les Illes, i també representants de noves generacions del Partit Popular, Joventut Socialistes de les Illes, Vox, Mallorca Nova i PI Som Mallorca.
4: I nova topada entre oposició i govern al Consell de Mallorca en aquesta ocasió pel Dia contra la LGTBI-fòbia, que es commemorava ahir. El PSIP ha impulsat la lectura d'un manifest per donar suport al col·lectiu, però no ha convidat ni el PP ni Vox perquè els acusen d'alimentar els discursos d'odi i les agressions que estan patint aquestes persones. Una decisió que els populars han qualificat com a falta de respecte. I un darrer apunt, perquè el Consell Insular celebra avui el Dia Internacional dels Museus amb un reconeixement dels integrants de la xarxa de museus de l'illa.
2: El Museu de Mallorca acull avui l'acte central del Dia Internacional dels Museus, organitzat pel Consell, en una jornada dedicada a reconèixer la tasca dels centres que formen part de la xarxa insular, una eina clau per reforçar la cooperació, la professionalització i la projecció dels equipaments museístics de l'illa.
4: D'aquesta manera arribem a les 2:45. Continuem la informació aquí a Beta Ràdio. Arriben els esports.

0: El conjunt vermell va caure per 2-0 al Ciutat de València, desaprofitant una altra final per la permanència i necessita pràcticament un miracle per continuar la primera divisió la pròxima temporada. Escoltant les paraules de l'entrenador del Mallorca, Martín de Michelis, a la roda de premsa postpartit.
1: Creo que está de más decirlo y es difícil de poner un análisis en público porque hiere, porque duele, porque hace mal. Lo primero que quiero decir es pedirles disculpas a los hinchas del Mallorca. Hoy vino muchísima gente a apoyarnos. Cometimos errores. Poco más hay para decir que agradecer y disculparse.
0: El de nit, a la penúltima jornada de Lliga, va ser un partit decebedor des de Michelis. Al minut 32, Carlos Espí va fer el primer gol gràcies a un error de David López i al 87, Kevin Arriaga de corna va sentenciar l'enfrontament.
1: Cometimos un error, lastimosamente. Por eso decido cambiar a David, no por el error, sino porque no lo veía emocionalmente preparado para seguir compitiendo los restos de los minutos. Errores cometemos todos, pero emocionalmente era difícil. Entonces aposté por Javier, que a pesar de tener que hacer un debut, lo hizo a grandísimo nivel. Creo que ahí movimos mucho mejor la pelota de ambos lados, incluso en mayor parte del campo rival, pero sin herir, sin gravitar.
0: A més, a la segona part, la lesió de Martin Valiant va obligar de Michelis a donar entrada a Calatayud, formant així una defensa en cap central i en dos jugadors del filial.
1: Volvieron a aparecer las lesiones durante el partido y me tuve que acomodar a cambios físicos y no a cambios estratégicos. Terminamos prácticamente con un 4-2-4, con Abdón al lado de Muri, con Jan, con Taku, para ver si podíamos desbordar. Nos fuimos acomodando a las circunstancias, a las necesidades prácticamente físicas, que es estratégica.
0: El Mallorca ara és penúltim en la classificació amb 39 punts, a un del Girona, que també està en descens, i a 3 del Llevant, Osasuna i Elx, que marquen la permanència en 42 punts. Amb aquesta derrota, la plantilla ja no depèn de si mateixa per mantenir la categoria, i per no descendir a la segona divisió, el Mallorca necessita guanyar l'Oviedo a Sant Moix, que l'Osasuna perdi contra el Getafe, que l'Elx perdi contra el Girona i que el Llevant puntuï contra el Betis. Amb aquesta combinació es donaria un triple empat entre Mallorca, Osasuna i Elx i seria el conjunt mallorquinista el que aconseguiria la permanència. De Michelis sap que primer el que ha de fer el seu equip és guanyar dissabte.
1: Terminar ganando en la Liga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no. Pero bueno, nos debemos como equipo, como grupo, con todo el respeto al, ¿cómo se dice?, mallorquinismo, mallorquinista, regalarles un triunfo y el fin de semana ser respetuoso para con el hincha, por lo menos desde adentro para afuera, ganando, y después las matemáticas no van a depender de nosotros.
0: Escoltándome las palabras de Sergi Darder.
2: Los puntos están ahí para jugar, pero sintiéndolo mucho, yo no me veo con fuerzas para pedir esperanza a nadie. La final era hoy y no la hemos competido como tocaba, con fallos de juveniles, no solo en el gol, sino en general. Un partido donde creo que no han sido superiores a nosotros, pero es que tampoco nosotros hemos sido nada superiores a ellos. Entonces, cuando un equipo como una final como hoy no da la cara, que voy a vender aquí, que sí, ganaremos a lo bien, nos salvaremos, lucharemos por ese escudo, es evidente, eso no hay ninguna duda, pero aunque estuviésemos descendidos, sí, lo lucharíamos igual, pero yo a la afición no le puedo pedir nada, simplemente disculparme.
0: I a banda del partit, Martín de Michelis també va parlar de la seva continuïtat al club.
3: ¿Quieres quedarte?
1: Sí,
3: no sé si especificando si el equipo bajara a segunda. Que
1: exactamente,
3: también.
1: Sí, totalmente. Soy el primero que me quiero quedar y que quiero estar, y ojalá que muchos de mis jugadores, independientemente de sus contratos y de su presente, de situación, cada uno tiene su ambición en la vida, yo no quisiera irme.
0: I la penúltima jornada de Lliga unificada va deixar els següents resultats. Elx 1, Getafe 0, Oviedo 0, Alavés 1, Atlètic de Madrid 1, Girona 0, Osasuna 1, Espanyol 2, Sevilla 0, Madrid 1, Real Societat 3, València 4, Rayo 2, Villarreal 0, Atlètic Club 1, Celta 1 i Barça 3, Betis 1.
4: Qui sí que ha certificat la seva permanència, però a la primera federació, és l'UD Eivissa.
0: El conjunt blau-cel s'ha entrenat avui en la tranquil·litat de la salvació matemàtica, això sí, molt pendents ara del futur del tècnic Miguel Álvarez. Víctor Sancho, bon dia.
5: Bon dia. Una vegada aconseguida la permanència el passat dissabte contra el Cartagena, l'Eivissa ja comença a pensar a preparar una nova temporada, la quarta consecutiva a primera federació. La incògnita serà o no amb Miguel Álvarez a la banqueta? Els rumors apunten que el club busca entrenador. El tècnic de Guarromán fa dues setmanes va reconèixer que li agradaria continuar. I després de la victòria contra el Cartagena va explicar que de moment no ha parlat d'això amb el club.
6: La segona jornada, sempre No me habéis preguntado, he dicho realmente lo que siento, yo siempre soy transparente. Otra cosa es que después, si deciden que tengo que seguir, yo quiera seguir, y si ellos, yo quiero seguir y ellos no quieran que siga, no lo sé, yo creo que ahora no es el momento, creo que ahora hay que estar tranquilos. A mí eso no me quita. Yo lo que quería sí que es ahora sí que estoy tranquilo con la entidad, porque desde que estoy aquí se me ha tratado muy bien, creo que hemos trabajado mucho y muy bien, pero eso no dice nada, hay que hacer resultados. El fútbol necesita resultados. Yo me voy contento de mis compañeros, de todo el trabajo que hemos hecho y tal, que sí, que muy bien, pero que esto es fútbol profesional, yo soy mi profesión, estos son resultados, no hay más. I lo que tenga que ser serà, lo que tenga que pasar, pasará.
5: L'Eivissa s'ha entrenat avui, demà descansarà i dissabte juga el darrer partit de la temporada a Barcelona contra l'Europa.
0: I dos equips que lluitaran per ascendir a la mateixa categoria que l'Eivissa són l'Atlètic Balears i el Poblense. En dos equips s'han conegut fa uns moments els seus rivals a la final del play-off d'ascens a la Primera Federació. L'Atlètic Balears s'enfrontarà al Real Jaén i el Poblense a l'Àguila. Escoltam en aquest ordre els tècnics Luis Blanco i Òscar Troya.
7: Hem de plantejar la setmana i l'eliminatòria com és una final, no? O sigui que serà bonica, hi haurà molt ambient allà, aquí, també a casa, o sigui, serà una eliminatòria per gaudir-la i bé, posarem tot per pujar de categoria.
8: Ganar en Àguilas la setmana que viene. No sé si sábado o domingo, cuando tengamos fecha, viene, si te lo digo. El objetivo es ganar el primer partido. Y vamos a prepararnos para eso.
4: I Nike de Font, manat per Toni Valls, és el nou guanyador del Gran Premi Nacional de Trot.
0: Era un dels grans favorits i va complir amb els pronòstics guanyant l'edició número 93 d'aquesta cursa. L'hipòdrom de Sant Pardo, el manador Toni Valls, va aconseguir el seu segon Gran Premi Nacional.
9: En el final sí que pensava que mos posaríem més difícil. Al final he arribat tot sol, el cavall ha respost molt bé. Se m'ha compost perquè he pogut anar davant de prest i davant el cavall s'ha crescut.
4: En bàsquet, l'Estia Menorca va perdre el segon partit de la ronda de quarts de final per a l'ascens a la Lliga CB.
0: El conjunt menorquí va caure per 81-76 a la pista de Leima Corunya i està obligat a guanyar els dos pròxims partits de la sèrie per empatar el play-off i forçar el cinquè partit. Escoltam Javi Zamora, entrenador de l'Estia.
10: Somos un proyecto muy humilde, pero que tenemos mucha ilusión y mucha ambición y yo creo que ese partido que hemos hecho nos va a servir para poderles mirar a la cara y jugar de tú a tú, que estoy convencido que si hacemos un trabajo mejor que el de hoy, podemos llevarnos las victorias que nos quedan para pasar a la Final Four.
0: D'altra banda, el Clas Bàsquet Sant Antoni s'enfrontarà a l'Insolar Caja Sur 87 de Sevilla a la final del play-off d'ascens a la Primera FEB.
4: A motociclisme, el Gran Premi de Catalunya, Joan Mir va passar de l'alegria a la frustració.
0: El mallorquí, que va acabar segon, va ser finalment sancionat en 16 segons a causa de la baixa pressió dels pneumàtics. Una sanció que l'ha enviat a la 13a plaça, just per darrere d'Augusto Fernández, i a Moto2, Izan Guevara ha tornat al podi firmant una tercera posició. El pilot de Sindioteria, que va sortir 11 a la graella, va realitzar una gran remuntada al Gran Premi de Catalunya. Escolta a Izan Guevara.
11: Sabía gestionar muy bien los neumáticos, creo que era muy, muy importante hoy. Sí que verdad que veía a Ortola, Manu y Vietti que estaban tirando demasiado y yo he preferido no seguirlos y seguir un poco lo que pensaba, pero muy orgulloso de esta increíble carrera y de cómo la hemos gestionado.
0: El pilot mallorquí és segon al Mundial amb 86 punts, a 18 de Manu González, el líder.
4: I per acabar, Xisco, pàdel i vela.
0: Gemma Trià i Delfi Brea han perdut per 6-3 i 7-5 a la final del Premier Padel de Buenos Aires contra Paula José María i Bea González. És la cinquena final consecutiva que perden la menorquina i l'argentina contra aquesta parella. I amb vela, Paula Barceló i Maria Cantero han aconseguit la medalla de plata al Mundial de 49 Air que s'ha disputat a França.
4: Gràcies, Xisco. Fins aquí als esports. Fem una pausa i cultura.
12: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
13: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelu, óptico y audiólogo.
14: Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi gastronomia i música en directe amb bons assallers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
12: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
15: Fa més de 40 anys que el 18 de maig se celebra el Dia Internacional dels Museus, una iniciativa que l'any passat seguiren més de 37.000 centres de 158 països. El lema d'enguany, Museus unint un món dividit, reclama el paper d'aquests organismes per fomentar la inclusió i la pau dins i entre les comunitats d'arreu del món. Dèiem que se celebra a tot el món, però com que cau en dilluns, la jornada habitual de tancament d'aquests espais, moltes de les activitats s'han escampat els dies previs. Tot i això, centres com el Museu de Mallorca, el Caixa Fòrum, Mas Baluart i el Museu Marítim s'han preparat avui per celebrar el dia com toca. Sandra Martínez, molt bon dia.
16: Molt bon dia. Sí, al Museu de Mallorca hi ha jornada de portes obertes fins a les 8 del vespre. Per sorpresa i alegria dels primers visitants, una parella de turistes que tenien ben clar que els dilluns es tancava i arribaven a les portes quan passaven tot just uns minuts a les 9.
17: Estamos de vacaciones, hemos llegado aquí y hemos visto que hoy era gratis, o sea que estaba abierta la entrada. Y digo, mira, genial.
18: Además, estábamos preocupados porque pensábamos que no iba a estar nada abierto, porque los lunes es el día que los museos no suelen abrir. Y llegábamos esta mañana en el ferry y decíamos, jolín, qué pena, que no vamos a poder ver nada más que por fuera. Y mira, nos hemos llevado esta sorpresa tan grata.
16: Aquesta jornada festiva es complementa amb una xerrada a les 6 sobre Pilar Montaner i el lliurament de plaques també als museus incorporats enguany a la xarxa de museus del Consell. No serà aquest any, quan que la Cristiana pugui tornar a obrir al públic les sales d'arqueologia tancades des del 2009 i pendents encara dels permisos del Ministeri de Cultura, però sí que serà gairebé a tocar de la festa aquesta setmana quan el Museu de Mallorca incorpori una peça que ja és una joia, la carta portolana de Pere Rossell de l'any 1447. Segons ha avançat els nostres micròfons, la vicepresidenta primera i consellera de Cultura del Consell, Antònia Roca, s'exposarà a partir de dia 26 de juny en aquest Museu de Mallorca.
19: Anunciar que està a punt d'arribar, que ho faran els pròxims dies, i en aquesta unió i mirada també en el passat i saber d'on venim amb aquesta carta portolana, tots els ciutadans de Mallorca la podran veure aquí en el museu dia 26 de juny.
16: Recordem que el Consell va adquirir aquesta peça a Sotheby's per 700.000 euros, aquesta carta nàutica mallorquina del segle XIV-XV, obra del cartògraf Pere Rossell, de la prestigiosa Escola de Cartografia de l'Illa.
15: Actes del Museu de Mallorca, però Sandra, no són els únics.
16: Avui... No, després d'un cap de setmana de diversos actes, per avui i demà s'ha posat en marxa una activitat que uneix més que mai l'exposició Janis Kounelis, Laberint sense parets, d'Es Baluart, i el patrimoni marítim del Museu Marítim de Mallorca, entenent la mà com un espai d'històric, d'intercanvi d'idees, cultures i relats. Ho explicava Eva Cifra, cap d'Educació d'Es Baluart.
20: Ja que el lema d'enguany és Museus unint en un món dividit, ens hem ajuntat dos museus, el Museu Marítim de Mallorca i Es Baluart, per presentar una activitat conjunta que se titula Confluència, Art i Navegació, i se tracta d'unes visites creuades a l'exposició Janis Kounelis, Laberint sense parets, d'Es Baluart Museu, i a la col·lecció del Museu Marítim de Mallorca. Esperem que tots en un moment o l'altre vos acosteu en el museu i gaudiu d'alguna d'aquestes propostes.
16: Les visites a partir de les 6, avui dirigides als amics i amigues dels dos museus i demà al públic en general.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia. Todos dicen que es mentira.

0: las mentiras.
1: Ràdio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: Interrompem breument la nostra programació per donar lectura a un flaix informatiu.
1: Ahir de bon matí, els lladres entraren en un pis de l'Avinguda Oriental. Entre altres objectes de valor, hom trobà a faltar l'amo de la casa, ja que ningú no sap donar raó del senyor Caldés, ciutadà honorable i contribuent de bons costums.
0: I fins aquí el nostre flaix informatiu.

Estan sintonitzant Ràdio Capital, que els ofereix l'espai Sintonia d'Estels. El nostre capvespre, música, entrevistes, jocs i amable companyia. Com per exemple la companyia d'aquesta cançó.

0: escolti.
1: Senyora, ho sentim molt, però la competició Claramunt s'ha acabat. Provi una altra estona.
0: Voldria demanar una cançó dedicada.
1: Bé, ja que li han passat la trucada, digui, quina és aquesta cançó?
0: Es diu Estic pels teus ossets. M'ha dit Clara. I la voldria dedicar al meu veí que es troba a l'hospital. Li dedico la cançó i li dic, t'estimo, però vaig ser jo qui et va tirar el test que et va fracturar l'occipital. Gràcies.

0: I fins aquí, Sintonia d'Estels, el programa que cada vespre us acompanya a Ràdio Capital. Són 3:15. Els preguem que baixin el volum dels seus receptors. És l'hora del repòs i podrien desvetllar el son dels espectadors que s'han quedat a la segona part de l'espectacle. Moltes gràcies, amics. Fins demà.
1: Pues este ha sido nuestro recuerdito para Antaviana, esa obra de arte o obra de teatro, según se quiera mirar, del grupo Dagol Dagón. Corrían el final de los años 70 cuando se estrenó esta obra de arte musical. Bueno, todo un invento de Dagol Dagón. Y continuamos por aquí, ahora sí, en Radio Escastel, dentro de Jazz B.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

got a hammer in the morning.

0: sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper.
1: Marxaré recordant tots aquells dies i amb els

Ràdios Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.

hani neredesin aşkım aşkım.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.